0: La primera i número 1. Els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guàrdia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.

0: 40. 40. Connecta amb els èxits. 40.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: amb més èxits a la teva ràdio, els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé...

0: més èxits pop. Els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guàrdia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.

0: la comunidad musical más grande en habla hispana. Disponible para iOS y Android.
1: Barcelona, 93.9.
2: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
3: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
4: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
5: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta Digimòbil Ponés o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
6: Alfa 5. Aquest octubre alguna cosa està passant a Barcelona. L'aventura es disfressa. Viu experiències al·lucinants. Puja a l'Everest, vola amb parapent, posa't les ulleres de realitat virtual, supera reptes i molt més. Amb amics, amb família o amb qui tu vulguis. Aquest octubre deixa el sofà i prepara't per una aventura de por.
7: Alfa 5.
6: Fes possible l'impossible.
8: Radio Barcelona, Cadena Ser presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93-344-1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
9: Si desconnectes tu perd, ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts,
10: els millors concursos,
9: els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: los precios. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con más de 20 centros en Barcelona. ¡Visítanos! ¡Ven a Ocasión Plus!
1: ¿Eres socio de Game? ¿Más 100 puntos? Ah, ¿que además eres Game Premium? Entonces, más 200 puntos. ¿Lo has oído? Ese es el sonido del doble. Con Game Premium tus puntos valen por dos. Además, disfruta de envíos ilimitados, promociones exclusivas y mucho más. Game Premium. Ser socio está bien. Ser Premium está el doble de bien. Consulta en tu tienda Game más cercana o en game.es.
2: El musical que ha conquistado al mundo. El espectáculo que no puedes dejar pasar. El Rey León, el musical de Disney, es la experiencia en Madrid que no te puedes perder. Consigue ya tus entradas en elreyleon.es.
3: Producido por Stage Entertainment.
4: El ventilador a tope y tú sin dormir.
5: ¡Qué calor!
4: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
6: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Avui està amb tu. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
7: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
8: El do-it-yourself està bé.
9: Rutines de skincare, també.
10: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
11: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.
12: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.
13: Los 40. Todos los éxitos.

0: aniria bé, però clar... Pica, pica, pica més. Ets una crac, és que sóc tan fan teva. Pica, pica, pica més. Jo ja li deia a tothom, eh?
1: Tus artistas favoritos suenan en los 40.
2: Hola, gente, soy Bad Bunny.

0: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: La primera i número 1, els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Uà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.